tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants. Són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972

0: 37 17 04.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: Comencem les rebaixes d'estiu. Aflocem tot pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Aflocem tot pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2:15.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El jutjat d'instrucció de Santa Coloma de Farners ha decretat presó provisional sense fiança per a un home detingut per la presumpta agressió sexual a un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm. Els fets haurien passat la matinada del 25 de juliol en un domicili del municipi. L'investigat, que ha negat els fets davant la jutgessa, està acusat d'un presumpte delicte d'agressió sexual amb penetració a un menor. El jutjat considera que hi ha indicis suficients de la seva implicació i també aprecia risc de fugida. I el Festival Mar d'Estiu arrenca avui divendres a Santa Susana amb el concert de Zucchero. Fins al 23 d'agost, el certamen oferirà una dotzena de concerts amb artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Loquillo, Els Amics de les Arts o també Rosario. Com a novetat, el festival incorporarà una nit d'humor, es farà el 13 d'agost i ampliarà l'oferta del Village del Torrentó de Can Gelat. L'organització espera consolidar aquesta cita com un dels grans festivals musicals del Maresme. I en clau general, destaquem que el govern espanyol ha desplegat l'exèrcit a Ceuta per reforçar la resposta davant la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma. També s'han ampliat els dispositius de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. De fet, aquest divendres, el president del govern, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, visiten Ceuta per reunir-se amb responsables policials i institucions i coordinar les actuacions. La situació, de fet, ha provocat reaccions internacionals. Des dels Estats Units, la Casa Blanca ha atribuït la crisi a les polítiques migratòries europees, mentre que la primera ministra italiana ha plantejat fins i tot la possibilitat de restringir l'espai Schengen amb Espanya si la situació, ha dit, no es controla. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, d'ambient assolellat i calor, persisteixen, de fet, les temperatures elevades, se situen entre valors de 32 i 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Tens els 60 euros del val escolar. A Buró Valer, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol, porta els teus docs vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
2: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
3: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 38 anys acusat de robar el catalitzador d'un vehicle estacionat davant d'un taller mecànic de Sant Celoni. La investigació va permetre identificar el sospitós després que sostregués la peça en només 2 minuts i mig. Segons la policia, el detingut acumula més de 50 antecedents per delictes contra el patrimoni i, en els darrers mesos, ja havia estat arrestat diverses vegades per robatoris de catalitzadors en municipis com Tordera o Arenys de Mar. I Blanes celebrarà aquest diumenge 2 d'agost la 82a travessia popular, una de les proves esportives més tradicionals del municipi. La cita començarà a les 10 del matí a la platja del centre i proposa un recorregut circular de 900 metres dins la badia, obert a participants de totes les edats. La prova porta un límit de 400 inscrits. Les inscripcions es poden fer en línia o el mateix diumenge al matí, sempre que encara hi hagi places disponibles. Els participants es repartiran en 4 categories: masculina, femenina, especial i no binària. I en clau general, destaquem que els catalans van gastar de mitjana 2.130 euros en aliments i begudes durant el 2025, una de les xifres més altes de l'Estat, segons un informe del Ministeri d'Agricultura. La despesa se situa molt per sobre de la mitjana espanyola, que és de 1.874 euros per persona. L'estudi també assenyala que Barcelona i la zona del Llevant són una excepció a la tendència general de reducció del consum en bars i restaurants. Al conjunt de l'Estat, aquest consum va baixar un 2,5%, tot i que la despesa mitjana anual es manté prop dels 1.000 euros per persona. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, ambient assolellat i calor, temperatures màximes entre els 32 i els 35 graus. Demà dissabte l'ambient serà similar, amb màximes lleugerament inferiors. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Teenage Dreams, un àlbum del 2010 i un èxit de Katy Perry. Aquí estem com cada dia aquest divendres, 31 de juliol de 2026. Darrer divendres del mes de juliol. Atenció, que avui és operació i sortida, la primera de les vacances d'agost. Molta mobilitat a les carreteres, sobretot molta precaució. Nosaltres t'acompanyarem. En qualsevol cas, si marxes de vacances o si et quedes a la feina, com nosaltres, The Whispers, a ritme de funky. Em dic Montse Rico, és tot un plaer ser al teu costat fins la una.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència. Comença el
2: festival. Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buhos, Tapeo Sound System, Tribute El Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna i esperem.
3: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. El Parc dels Germans Gabrielistes. Conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.

0: En cap de setmana parlem d'estrenes, unes estrenes que es prenen unes petites vacances fins la primera setmana de setembre, que tornarem a parlar una altra vegada del més destacat a la gran pantalla. Aquesta setmana, l'esperat retorn de l'Home Aranya, interpretat una vegada més per l'actor Tom Holland. Spider-Man Brand New Day reprèn la història de Peter Parker i la seva doble vida en un film d'acció que també compta amb Zendaya i Sadie Ding.
1: ¿Qué me está pasando?
2: ¿Me has echado de menos, Spidey?
1: ¡Me estoy volviendo loco! ¡Estoy totalmente descontrolado! Tengo que arreglar esto, sea lo que sea. ¡Un segundito! Ya no estoy en el instituto. ¡Oh! Te va a hacer estiramientos. Es muy saludable. ¿Listo?
0: En Peter ja és un home adult que viu sol després d'esborrar la seva presència de la vida i la memòria de les persones que estima. Continua, això sí, lluitant contra la delinqüència de Nova York, mentre una inquietant onada de crims revela l'aparició d'una nova amenaça. També s'estrena a la gran pantalla la producció catalana Mala Bèstia, dirigida per Bàrbara Ferrer i protagonitzada per Badia Xini i Iria del Río. La Tenia és la protagonista, una noia que viu en un internat aferrada a la idea de no fer-se gran. I al voltant d'un robatori gira la trama de Atrapa el Millón. Atenció a la protagonista d'aquesta propera estrena, perquè l'hem vist pràcticament en totes les vessants. Mai fins ara, convertida en una icònica estrella del pop anomenada Mother Mary.
3: Llevaba más de 10 años sin verla. Pero noté que venía hacia mí a miles de kilómetros. ¿Y si me dices por qué estás aquí?
4: Sam, necesito un vestido.
3: Mother Mary, estamos reinventándote. Lo sé.
0: Anne Hathaway es retroba de manera inesperada amb la seva antiga millor amiga i brillant exdirectora de vestuari, Sam Anselm. El que hauria de ser una reunió celebrada es converteix en un tens cara a cara on el passat amenaça de sabotejar el futur de Mother Mary. La Sam haurà de decidir si reobre velles ferides o bé reclama el lloc que va perdre a la vida de l'estrella. I Francesco Sosai dirigeix la última ronda en Venècia, on dos homes, en Carlo Bianchi i en Doriano, uns homes que ronden al voltant de la cinquantena, arruïnats, però decidits a gaudir de cada nit fins a l'última copa. Una trobada inesperada començarà com una coincidència i s'acabarà transformant en un peculiar viatge d'on sorgeix una inesperada amistat. I aquesta setmana a les plataformes tenim diversos documentals disponibles a Movistar Plus. Rolling Stones at the Max. Aquest és el primer i recupera alguna de les actuacions més icòniques de la banda durant la gira Urban Jungle Tour. També destacarem Riefenstahl, que explora la figura de Leni Riefenstahl. O Jo sóc Joe Frazier, sobre el campió mundial de pes pesant. Acaben en Glastonbury 2025 Highlights, que recupera un dels esdeveniments musicals amb més renom de l'any. Prime Video estrena la pel·lícula La boca del diablo, una aventura per la costa de Tailàndia que es converteix en un joc sense escrúpols per la supervivència.
5: Esta es la última aventura juntos antes de empezar nuestras vidas. Mañana, La boca del diablo. Por nosotras.
6: ¿A alguno le da miedo el agua o nadar?
7: No me da miedo el agua, sino lo que hay en ella.
8: ¿Qué ha pasado?
9: Hay mucha sangre.
10: Todo va bien, ¿vale?
6: Tenemos que irnos.
0: Filmin aposta per la sèrie American Crossing, la primera temporada de La història real, que explica com la princesa Marta de Noruega va fugir dels nazis durant la Segona Guerra Mundial. Netflix recorda dos terribles successos. Per una banda, Los asesinatos de Idaho, Pesadilla en la universitat, una sèrie documental de 3 capítols que reconstrueix un dels casos d'assassinat més terribles dels darrers anys als Estats Units. S'estrena també Furioso, bomba en el Panam 103 sobre un dels atemptats terroristes més letals succeïts en territori britànic. Tercera temporada de Lioness a Sky Showtime. I acabarem a Disney Plus, on la sèrie d'animació Futurama estrena la seva 14a temporada. Amb la intro d'aquesta popular sèrie de Futurama, nosaltres ens acomiadem fins la primera setmana de setembre. Bones vacances a tots i, sobretot, a gaudir de les estrenes d'estiu.

0: Finals dels 80 i tot un èxit mundial, aquest All Around the World, com el seu nom indica, per donar la volta al món amb la veu d'aquesta il·lustre britànica anomenada Alice Stanfield. 9 del matí, 34 minuts. No marxis.
1: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Molta atenció, perquè aquí està la gran notícia. 7 anys després de la gran esfera. La banda, liderada per Guillem Ilk i Güell, La Casa Azul, té nou disc pel 2027. Es dirà Fauna i Flora Subaquàtica. Així que molta atenció també a aquest concert-presentació, que serà més gran de tota la seva trajectòria. La Casa Azul serà present a Barcelona el 13 de març al Palau Sant Jordi, presentant en directe aquest nou Fauna i Flora Subaquàtica. Pitjor no ho sabem, però millor impossible. No podria ser millor aquesta notícia, aquest nou disc, després de tant de temps, esperadíssim disc de La Casa Azul. I així, enmig de bones notícies i sota la llum d'aquesta lluna blava o lluna trista, depèn de com tu miris, una de les cançons de Serra Arsona, a continuació.

0: Ei, que ja és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
1: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
0: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
1: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.
2: Hem de canviar els mobles.
3: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
4: Per a tot allò que necessites, vine al Bazar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Bazar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Bazar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41 919 de Blanes.
5: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.

0: tota una lliçó d'amor. Olivia, Dean.
1: Fórmula 360, amb Montse Rico.
0: A 8 minuts ja, per l'hora en punt, perquè arribi la informació, sempre de proximitat aquí a Ràdio Marina, els Blue Monkeys. Ens acosten a la dècada dels 80, amb aquest èxit inolvidable.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El jutjat d'instrucció de Santa Coloma de Farners ha decretat presó provisional sense fiança per a un home detingut per la presumpta agressió sexual a un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm. Els fets haurien passat la matinada del 25 de juliol en un domicili del municipi. L'investigat, que ha negat els fets davant la jutgessa, està acusat d'un presumpte delicte d'agressió sexual amb penetració a un menor. El jutjat considera que hi ha indicis suficients de la seva implicació i també aprecia risc de fugida. I el Festival Mar d'Estiu arrenca avui divendres a Santa Susana amb el concert de Zucchero. Fins al 23 d'agost, el certamen oferirà una dotzena de concerts amb artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Loquillo, Els Amics de les Arts o també Rosario. Com a novetat, el festival incorporarà una nit d'humor, es farà el 13 d'agost i ampliarà l'oferta del Village del Torrentó de Can Gelat. L'organització espera consolidar aquesta cita com un dels grans festivals musicals del Maresme. I en clau general, destaquem que el govern espanyol ha desplegat l'exèrcit a Ceuta per reforçar la resposta davant la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma. També s'han ampliat els dispositius de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. De fet, aquest divendres el president del govern, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, visiten Ceuta per reunir-se amb responsables policials i institucions i coordinar les actuacions. La situació, de fet, ha provocat reaccions internacionals. Des dels Estats Units, la Casa Blanca ha atribuït la crisi a les polítiques migratòries europees, mentre que la primera ministra italiana ha plantejat fins i tot la possibilitat de restringir l'espai Schengen amb Espanya si la situació, ha dit, no es controla. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, d'ambient assolellat i calor, persisteixen, de fet, les temperatures elevades, se situen entre valors de 32 i 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Sempre al teu costat i després de les notícies amb la música i amb la música més actual. Una nova entrega des d'aquest Confessions. En aquesta ocasió, no al costat de Sabrina, ella soleta. Madonna.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
0: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
0: A l'agost obrim tots els dies.
5: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
6: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
5: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
6: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
5: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
7: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: idiomes lingua, professors nadius, grups molt reduïts, horaris flexibles i el nostre mètode directe. Inscripcions obertes dels cursos d'anglès, espanyol, francès i alemany. Idiomes lingua des de fa més de 30 anys a Blanes. Som professionals i t'ho posem fàcil. Informa't al web lingua.cat.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

En clau de divendres, 31 de juliol de 2026, el rock espanyol agafa i pren protagonisme en una d'aquelles balades que se t'enganxen i no se'n van mai més. Va, que sonin los Ronaldos. Yeah.

Jo crec que serà una d'aquelles bandes aquest estiu. S'han ficat al cap que no parem de ballar i ho estan aconseguint. I és que tenen una gira de concerts amb més de 40 aturades. Així que mira al teu voltant que de ben segur amb alguna d'aquestes festes majors sonaran els Banda Neon. En aquesta ocasió, Mon DJ i Boss, un dels èxits d'aquest estiu. Radio Marina. La guerra contra això, contra els ventiladors, perquè és que no es pot viure sense ells ni amb ells. Ai, mare meva, i encara ens queden uns quants dies, eh? Uns quants dies d'onada.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com. La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.

Després de Herman Dunn, l'èpica d'aquesta energia que posen sempre en tots els seus temes i en aquest encara més. D'aquesta manera s'estrenava el tour. Es feia des de Barcelona i amb la música i la veu del Doctor Prats. A 30 segons, només de l'hora en punt, arriben les notícies aquí a Ràdio Marina. Una mica d'informació i després torna la música com sempre. Aquí al teu costat.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 38 anys acusat de robar el catalitzador d'un vehicle estacionat davant d'un taller mecànic de Sant Celoni. La investigació va permetre identificar el sospitós després que sostregués la peça en només 2 minuts i mig. Segons la policia, el detingut acumula més de 50 antecedents per delictes contra el patrimoni i, en els darrers mesos, ja havia estat arrestat diverses vegades per robatoris de catalitzadors en municipis com Tordera o Arenys de Mar. I Blanes celebrarà aquest diumenge 2 d'agost la 82a travessia popular, una de les proves esportives més tradicionals del municipi. La cita començarà a les 10 del matí a la platja del centre i proposa un recorregut circular de 900 metres dins la badia, obert a participants de totes les edats. La prova, però, té un límit de 400 inscrits. Les inscripcions es poden fer en línia o el mateix diumenge al matí, sempre que encara hi hagi places disponibles. Els participants es repartiran en 4 categories: masculina, femenina, especial i no binària. I en clau general, destaquem que els catalans van gastar de mitjana 2.130 euros en aliments i begudes durant el 2025, una de les xifres més altes de l'Estat, segons un informe del Ministeri d'Agricultura. La despesa se situa molt per sobre de la mitjana espanyola, que és de 1.874 euros per persona. L'estudi també assenyala que Barcelona i la zona del Llevant són una excepció a la tendència general de reducció del consum en bars i restaurants. Al conjunt de l'Estat, aquest consum va baixar un 2,5%, tot i que la despesa mitjana anual es manté prop dels 1.000 euros per persona. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, ambient assolellat i calor, temperatures màximes entre els 32 i els 35 graus. Demà dissabte l'ambient serà similar, amb màximes lleugerament inferiors. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

paso de atrás. La primera ja va ser tota una commoció per als seus milions, milions de fans que tenen arreu del món, la seva tornada un altre cop als escenaris. La segona ha estat aquesta gira mundial. Han organitzat aquests coreans que han canviat el significat de la paraula fan. Es diuen BTS. I aquest és el seu so. Swing. Després de les notícies, de les 11. BTS.

0: Comencem les rebaixes d'estiu. A Flocent Tot Pint, amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Flocent Tot Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
5: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces. Porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo. Hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides. Visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
5: Ràdio Marina. Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
6: Després de 16 anys com la veu principal d'un dels grups més importants del pop espanyol, Leire Martínez inicia una nova etapa en solitari, marcada per la llibertat creativa. Mi nombre va ser la gran estrena d'una Leire Martínez carregada de força, amb una veu que arriba al festival Mar d'Estiu en plena maduresa artística. Lluny de les grans produccions corals, Leire aposta per un directe on la seva veu, referent indiscutible de les darreres dècades, és l'única protagonista oferint un pop sincer que connecta amb l'essència de qui és avui.
4: Mar d'Estiu.
6: Comparteix nit amb Marlena, la banda d'Anna Legazpi i Carolina Moyano, que ha vestit un univers on la sinceritat batega el mateix ritme que el seu públic. Després de tocar el cel a un Sant Jordi Club espectacular, arriba al Mar d'Estiu. Una ballada màgica, Leire Martínez i Marlena. Una trobada de veus i emocions a flor de pell que convertirà l'escenari en el refugi perfecte per a una nit d'estiu. La del dimecres 12 d'agost. I un dia més tard, l'humor és el protagonista. Tres còmics molt diferents i un únic objectiu, revolucionar la Mar d'Estiu amb la millor comèdia. La nit del 16 d'agost arriba Sergio Dalma i la seva nova gira, Ritorno a Via Dalma. El seu àlbum número 23. La seva veu torna a Itàlia un cop més per retre homenatge a la música d'alguns dels autors italians amb més recorregut a Espanya viatjant a través de diverses dècades, gèneres i estils. 15 anys compleix aquella Via Dalma.
4: Mar d'Estiu.
6: I quin tancament de Mar d'Estiu més espectacular. El 17 d'agost, Rosario torna als escenaris per presentar en directe el seu nou disc, Universo de Ley. L'aval amb més de 33 anys de carrera, una quinzena d'àlbums, concerts que es compten per milers, 8 pel·lícules i una nominació als Goya, 12 àlbums de platí, 3 premis Onda, 3 Grammys Llatins i una medalla d'or al mèrit de les Belles Arts. Tota una llegenda viva de la música en espanyol, una de les artistes més estimades i respectades pels seus companys de professió. No et perdis aquesta versió de Rosario, una Rosario de Ley.
5: No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

Aquesta energia tan i tan refrescant ens la portava, ens la presentava en uns moments bastant més frescos, perquè d'aquesta manera acomiadàvem el 2025 amb aquest últim petó i el primer. Miqui Núñez, si el vols veure demà mateix al Festival...

Va, que estem en operació de sortida de l'estiu. I aquí el tenim. Ens ha passat de llarg aquesta vegada, però bueno, ja li hem perdonat. Bruno Mars. El Funky.

0: so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
2: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, km 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
3: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. Al Parc dels Germans Gabrielistes conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.
4: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
5: L'has portat al dentista?
4: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
5: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
2: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

Això sí que és un tàndem de veritat. Juan, Mary, J. Blige, U2 i un Tamacle que ens acosta a les notícies a les 12. Juan! Aquí estem acompanyant-te en plena operació. Sortida!

0: El que dèiem un dia avui, de mobilitat complicada, i més en aquestes hores en què la cosa comença ja a engegar-se. Són quasi les 12, que arriba la informació, com sempre, a l'hora en punt, i després torna la música aquí. Al teu costat som Ràdio Marina.
1: Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte atracament en una joieria del centre comercial Mataró Park aquest dijous a la tarda. De moment, la policia no ha facilitat més detalls sobre els fets, però a les xarxes socials s'han difós vídeos en què es veuria un grup de persones encaputxades. De moment, els Mossos no n'han confirmat la relació amb la investigació. I bones perspectives per al sector turístic aquest mes d'agost. El Maresme s'espera superar el 90% d'ocupació, mentre que les comarques gironines, hotels i càmpings preveuen registres d'entre el 80 i el 90%, amb alguns establiments que fregaran la plena ocupació. Les reserves d'última hora continuen sent decisives. Segons els portaveus de les entitats hoteleres, les elevades temperatures també estan afectant la dinàmica i comportament dels viatgers. I en clau general, destaquem que més d'un de cada quatre europeus no es va poder permetre una setmana de vacances fora de casa durant el 2025, segons dades d'Eurostat. En concret, el 27,5% de la població major de 16 anys es trobava en aquesta situació. A Espanya, el percentatge va ser encara més elevat, amb un 32,5% de la població sense possibilitat d'assumir aquesta despesa, tot i que la xifra millora lleugerament respecte a l'any anterior. Romania, Grècia i Bulgària són els països amb més dificultats, mentre que Luxemburg, Suècia i els Països Baixos registren els percentatges més baixos. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dissabte, d'ambient mig ennuvolat fins al migdia. Després, el sol predominarà, les temperatures màximes baixen lleugerament, se situaran entre els 31 graus a la costa i els 34 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

I així comencem amb tota una novetat, aquest sol de mitjanit. Així és com sona aquesta novetat de Desarrelar-se.

0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
0: Tens els 60 euros del val escolar. A Borovalé, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol, porta els teus Dogs Vals de 30 euros a la teva botiga a Borovalé i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Borovalé, material escolar a preus baixos.
2: T'esperem a Borovalé Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a borovalé.es.
3: Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna. I esperem!

0: The Pretenders des dels inicis va projectar una imatge icònica, en part reprojectada doncs, per la seva veu i la figura carismàtica de Chrissie Hynde. En soc fan, aquesta dona, amb aquesta energia, i encara en actiu, i amb la mateixa potència al damunt de l'escenari. The Pretenders, Brass in Pocket, amb ells a 2:15.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Hem de canviar els mobles.
3: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
4: Ei, que ja és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
0: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
4: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
0: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva, del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.
5: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Homs de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
0: A l'agost obrim tots els dies.
6: Ràdio Marina.
7: L'agenda de Ràdio Marina.
8: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
9: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes, perquè demà dissabte 1 d'agost hi ha una visita guiada a Marimurtre, sota el títol Vespreig a Marimurtre. Es farà a partir de les 7 de la tarda i diumenge, dia 2 d'agost, se celebra la 82a travessia popular a partir de les 10 del matí. Les inscripcions ja estan obertes. A Lloret de Mar destaquem demà dissabte l'audició de sardanes a les 10 de la nit a la plaça de la Vila, a càrrec de la cobla Sant Jordi. A Calella tenim Festival NEC avui, dia 31 de juliol, divendres, concert de Judith Nederman i demà, 1 d'agost, tribut a Alejandro Sanz amb Fran Valenzuela. A Pineda de Mar destaquem, d'una banda, l'Estiueja, és la segona edició que s'allarga fins al 30 d'agost, i de l'altra, demà dissabte, la Revetlla de Pineda, amb actuacions programades a partir de les 8 del vespre a la plaça de la Biblioteca. A Tordera, demà dissabte, a les 10, tenim balls tradicionals a la plaça de l'Església. A Santa Susana, més música, i que avui dona el tret de sortida al festival Mar d'Estiu. Ho fa amb un concert de Sucro. Acabem i ho fem a Vidreres amb l'Enclau Fest, perquè avui, 31 de juliol, hi ha concert de nit de Creamos, David Mitjanit i Caca de Bacabins Bosques, versions rock i blues.
7: L'agenda de Ràdio Marina.
8: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
4: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total en la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
6: Radio Marina.
7: Amb nosaltres i amb ells un món meravellós. Víctor Magán, DJ Nano, Lexter. Això es diu així, i així sona. Wonderful.

ben segur un altre d'aquests ritmes de l'estiu. Aquest Wonderful World amb la veu de l'Exter ben respaldat per Víctor Magán, el germà de Juan Magán i DJ Nano, tots dos. A banda i banda. Acompanyant-te i convidant-te que ens acompanyis a aquest món fantàstic.

aquesta música revival, aquesta música tan i tan especial, em serveix per acomiadar-me de tu fins a dilluns. Ah, que marxes de vacances, que tens les maletes ja al maleter, doncs... Res t'impedeix seguir acompanyant-te de la nostra música. Nosaltres ja ho saps, com sempre, al teu costat i allà on siguis, les 24 hores. Compte per aquestes carreteres, ens retrobem, ja ho saps, dilluns a les 9 en punt del matí. Un plaer ser aquí al teu costat. Salutacions de Montserrat Rico.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El jutjat d'instrucció de Santa Coloma de Farners ha decretat presó provisional sense fiança per a un home detingut per la presumpta agressió sexual a un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm. Els fets haurien passat la matinada del 25 de juliol en un domicili del municipi. L'investigat, que ha negat els fets davant la jutgessa, està acusat d'un presumpte delicte d'agressió sexual amb penetració a un menor. El jutjat considera que hi ha indicis suficients de la seva implicació i també aprecia risc de fugida. I el Festival Mar d'Estiu arrenca avui divendres a Santa Susana amb el concert de Zucchero. Fins al 23 d'agost, el certamen oferirà una dotzena de concerts amb artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Loquillo, Els Amics de les Arts o també Rosario. Com a novetat, el festival incorporarà una nit d'humor, es farà el 13 d'agost i ampliarà l'oferta del Village del Torrentó de Can Gelat. L'organització espera consolidar aquesta cita com un dels grans festivals musicals del Maresme. I en clau general, destaquem que el govern espanyol ha desplegat l'exèrcit a Ceuta per reforçar la resposta davant la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma. També s'han ampliat els dispositius de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. De fet, aquest divendres, el president del govern, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, visiten Ceuta per reunir-se amb responsables policials i institucions i coordinar les actuacions. La situació, de fet, ha provocat reaccions internacionals. Des dels Estats Units, la Casa Blanca ha atribuït la crisi a les polítiques migratòries europees, mentre que la primera ministra italiana ha plantejat fins i tot la possibilitat de restringir l'espai Schengen amb Espanya si la situació, ha dit, no es controla. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, d'ambient assolellat i calor, persisteixen, de fet, les temperatures elevades, se situen entre valors de 32 i 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
1: Comencem les rebaixes d'estiu. Afrocent Tot Pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Afrocent Tot Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. No Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
5: Ràdio Marina. Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
6: Després de 16 anys com la veu principal d'un dels grups més importants del pop espanyol, Leire Martínez inicia una nova etapa en solitari, marcada per la llibertat creativa. Mi nombre va ser la gran estrena d'una Leire Martínez carregada de força, amb una veu que arriba al festival Mar d'Estiu en plena maduresa artística. Lluny de les grans produccions corals, Leire aposta per un directe on la seva veu, referent indiscutible de les darreres dècades, és l'única protagonista, oferint un pop sincer que connecta amb l'essència de qui és avui.
7: Mar d'Estiu.
6: Comparteix nit amb Marlena, la banda d'Anna Legazpi i Carolina Moyano, que ha vestit un univers on la sinceritat batega el mateix ritme que el seu públic. Després de tocar el cel a un Sant Jordi Club espectacular, arriba el Mar d'Estiu. Una ballada màgica, Leire Martínez i Marlena. Una trobada de veus i emocions a flor de pell que convertirà l'escenari en el refugi perfecte per a una nit d'estiu. La del dimecres 12 d'agost. I un dia més tard, l'humor és el protagonista. Tres còmics molt diferents i un únic objectiu, revolucionar la Mar d'Estiu amb la millor comèdia. La nit del 16 d'agost arriba Sergio Dalma i la seva nova gira, Ritorno a Via Dalma. El seu àlbum número 23. La seva veu torna a Itàlia un cop més per retre homenatge a la música d'alguns dels autors italians amb més recorregut a Espanya viatjant a través de diverses dècades, gèneres i estils. 15 anys compleix aquest dia d'Alma.
7: Mar d'Estiu.
6: I quin tancament de Mar d'Estiu més espectacular. El 17 d'agost, Rosario torna als escenaris per presentar en directe el seu nou disc, Universo de Ley. L'aval amb més de 33 anys de carrera, una quinzena d'àlbums, concerts que es compten per milers, 8 pel·lícules i una nominació als Goya, 12 àlbums de platí, 3 premis Onda, 3 Grammys llatins i una medalla d'or al mèrit de les Belles Arts. Tota una llegenda viva de la música, en espanyol una de les artistes més estimades i respectades pels seus companys de professió. No et perdis aquesta versió de Rosario, una Rosario de Ley.
5: No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
1: De l'1 al 31 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol, emporta-te'n un amb 2.000 euros a descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
2: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
4: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 38 anys acusat de robar el catalitzador d'un vehicle estacionat davant d'un taller mecànic de Sant Celoni. La investigació va permetre identificar el sospitós després que sostregués la peça en només 2 minuts i mig. Segons la policia, el detingut acumula més de 50 antecedents per delictes contra el patrimoni i, en els darrers mesos, ja havia estat arrestat diverses vegades per robatoris de catalitzadors en municipis com Tordera o Arenys de Mar. I Blanes celebrarà aquest diumenge 2 d'agost la 82a travessia popular, una de les proves esportives més tradicionals del municipi. La cita començarà a les 10 del matí a la platja del centre i proposa un recorregut circular de 900 metres dins la badia, obert a participants de totes les edats. La prova, però, té un límit de 400 inscrits. Les inscripcions es poden fer en línia o el mateix diumenge al matí, sempre que encara hi hagi places disponibles. Els participants es repartiran en 4 categories: masculina, femenina, especial i no binària. I en clau general, destaquem que els catalans van gastar de mitjana 2.130 euros en aliments i begudes durant el 2025, una de les xifres més altes de l'Estat, segons un informe del Ministeri d'Agricultura. La despesa se situa molt per sobre de la mitjana espanyola, que és de 1.874 euros per persona. L'estudi també assenyala que Barcelona i la zona del Llevant són una excepció a la tendència general de reducció del consum en bars i restaurants. Al conjunt de l'Estat, aquest consum va baixar un 2,5%, tot i que la despesa mitjana anual es manté prop dels 1.000 euros per persona. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, ambient assolellat i calor, temperatures màximes entre els 32 i els 35 graus. Demà dissabte l'ambient serà similar, amb màximes lleugerament inferiors. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida. Fes

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada. No mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
1: Hola, Gala.
4: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
1: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
4: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
5: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
6: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al matí 360 i a marina360.cat.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: el so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiquitats.

0: Tats, mobles nous i servei per les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'Avinguda de l'Estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vitaldent Blanes.

0: Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.
1: Ràdio Marina.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte atracament en una joieria del centre comercial Mataroparc aquest dijous a la tarda. De moment, la policia no ha facilitat més detalls sobre els fets, però a les xarxes socials s'han difós vídeos en què es veuria un grup de persones encaputxades. De moment, els Mossos no n'han confirmat la relació amb la investigació. I bones perspectives per al sector turístic. Aquest mes d'agost, el Maresme s'espera superar el 90% d'ocupació, mentre que les comarques gironines, hotels i càmpings preveuen registres d'entre el 80 i el 90%, amb alguns establiments que fregaran la plena ocupació. Les reserves d'última hora continuen sent decisives. Segons els portaveus de les entitats hoteleres, les elevades temperatures també estan afectant la dinàmica i el comportament dels viatgers. I en clau general, destaquem que més d'un de cada quatre europeus no es va poder permetre una setmana de vacances fora de casa durant el 2025, segons dades d'Eurostat. En concret, el 27,5% de la població major de 16 anys es trobava en aquesta situació. A Espanya, el percentatge va ser encara més elevat, amb un 32,5% de la població sense possibilitat d'assumir aquesta despesa, tot i que la xifra millora lleugerament respecte a l'any anterior. Romania, Grècia i Bulgària són els països amb més dificultats, mentre que Luxemburg, Suècia i els Països Baixos registren els percentatges més baixos. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dissabte, d'ambient mig ennuvolat fins al migdia. Després, el sol predominarà, les temperatures màximes baixen lleugerament, se situaran entre els 31 graus a la costa i els 34 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Ei, que ja és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
4: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
3: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
4: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna. I esperem!
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
2: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
3: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
4: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
3: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
4: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: Comencem les rebaixes d'estiu. Afrocent tot 20 amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Flocent tot pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
2: La Masia Tordera.
3: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
4: Tens els 60 euros del val escolar. A Buró Valer, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol, porta els teus Dogs Vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
5: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Buró Valer.

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El jutjat d'instrucció de Santa Coloma de Farners ha decretat presó provisional sense fiança per a un home detingut per la presumpta agressió sexual a un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm. Els fets haurien passat la matinada del 25 de juliol en un domicili del municipi. L'investigat, que ha negat els fets davant la jutgessa, està acusat d'un presumpte delicte d'agressió sexual amb penetració a un menor. El jutjat considera que hi ha indicis suficients de la seva implicació i també aprecia risc de fugida. I el Festival Mar d'Estiu arrenca avui divendres a Santa Susana amb el concert de Zucchero. Fins al 23 d'agost el certamen oferirà una dotzena de concerts amb artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Loquillo, Els Amics de les Arts o també Rosario. Com a novetat, el festival incorporarà una nit d'humor, es farà el 13 d'agost i ampliarà l'oferta del Village del Torrentó de Can Gelat. L'organització espera consolidar aquesta cita com un dels grans festivals musicals del Maresme. I en clau general destaquem que el govern espanyol ha desplegat l'exèrcit a Ceuta per reforçar la resposta davant la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma. També s'han ampliat els dispositius de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. De fet, aquest divendres el president del govern, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, visiten Ceuta per reunir-se amb responsables policials i institucions i coordinar les actuacions. La situació, de fet, ha provocat reaccions internacionals. Des dels Estats Units, la Casa Blanca ha atribuït la crisi a les polítiques migratòries europees, mentre que la primera ministra italiana ha plantejat fins i tot la possibilitat de restringir l'espai Schengen amb Espanya si la situació, ha dit, no es controla. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, d'ambient assolellat i calor, persisteixen, de fet, les temperatures elevades, se situen entre valors de 32 i 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972 81 77 38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic, amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
2: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
2: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 38 anys acusat de robar el catalitzador d'un vehicle estacionat davant d'un taller mecànic de Sant Celoni. La investigació va permetre identificar el sospitós després que sostregués la peça en només 2 minuts i mig. Segons la policia, el detingut acumula més de 50 antecedents per delictes contra el patrimoni i, en els darrers mesos, ja havia estat arrestat diverses vegades per robatoris de catalitzadors en municipis com Tordera o Arenys de Mar. I Blanes celebrarà aquest diumenge 2 d'agost la 82a travessia popular, una de les proves esportives més tradicionals del municipi. La cita començarà a les 10 del matí a la platja del centre i proposa un recorregut circular de 900 metres dins la badia, obert a participants de totes les edats. La prova prota un límit de 400 inscrits. Les inscripcions es poden fer en línia o el mateix diumenge al matí, sempre que encara hi hagi places disponibles. Els participants es repartiran en 4 categories: masculina, femenina, especial i no binària. I en clau general, destaquem que els catalans van gastar de mitjana 2.130 euros en aliments i begudes durant el 2025, una de les xifres més altes de l'Estat, segons un informe del Ministeri d'Agricultura. La despesa se situa molt per sobre de la mitjana espanyola, que és de 1.874 euros per persona. L'estudi també assenyala que Barcelona i la zona del Llevant són una excepció a la tendència general de reducció del consum en bars i restaurants. Al conjunt de l'Estat, aquest consum va baixar un 2,5%, tot i que la despesa mitjana anual es manté prop dels 1.000 euros per persona. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Avui divendres, ambient assolellat i calor, temperatures màximes entre els 32 i els 35 graus. Demà dissabte l'ambient serà similar, amb màximes lleugerament inferiors. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: En cap de setmana parlem d'estrenes, unes estrenes que es prenen unes petites vacances fins la primera setmana de setembre, que tornarem a parlar una altra vegada del més destacat a la gran pantalla. Aquesta setmana, l'esperat retorn de l'Home Aranya, interpretat una vegada més per l'actor Tom Holland. Spider-Man Brand New Day reprèn la història de Peter Parker i la seva doble vida en un film d'acció que també compta amb Zendaya i Sadie Sink.
1: ¿Qué me está pasando?
2: ¿Me has echado de menos, Spidey?
1: Me estoy volviendo loco. Estoy totalmente descontrolado. Tengo que arreglar esto, sea lo que sea. Un segundito. Ya no estoy en el instituto. Oh, te va a hacer estiramientos. Es muy saludable. ¿Listo?
0: En Peter ja és un home adult que viu sol després d'esborrar la seva presència de la vida i la memòria de les persones que estima. Continua, això sí, lluitant contra la delinqüència de Nova York, mentre una inquietant onada de crims revela l'aparició d'una nova amenaça. També s'estrena a la gran pantalla la producció catalana Mala Bèstia, dirigida per Bàrbara Ferrer i protagonitzada per Maria Xini i Iria del Río. La Tenia és la protagonista, una noia que viu en un internat aferrada a la idea de no fer-se gran. I al voltant d'un robatori gira la trama de Atrapa el Millón. Atenció a la protagonista d'aquesta propera estrena, perquè l'hem vist pràcticament en totes les vessants. Mai fins ara, convertida en una icònica estrella del pop anomenada Mother Mary.
3: Llevaba más de 10 años sin verla. Pero noté que venía hacia mí a miles de kilómetros. ¿Y si me dices por qué estás aquí?
4: Sam, necesito un vestido.
3: Mother Mary, estamos reinventándote. Lo sé.
0: Anne Hathaway es retroba de manera inesperada amb la seva antiga millor amiga i brillant exdirectora de vestuari, Sam Anselm. El que hauria de ser una reunió celebrada es converteix en un tens cara a cara on el passat amenaça de sabotejar el futur de Mother Mary. La Sam haurà de decidir si reobre velles ferides o bé reclama el lloc que va perdre a la vida de l'estrella. I Francesco Sosai dirigeix la última ronda en Venècia, on dos homes, en Carlo Bianchi i en Doriano, uns homes que ronden al voltant de la cinquantena, arruïnats, però decidits a gaudir de cada nit fins a l'última copa. Una trobada inesperada començarà com una coincidència i s'acabarà transformant en un peculiar viatge d'on sorgeix una inesperada amistat. I aquesta setmana, les plataformes, tenim diversos documentals disponibles a Movistar Plus. Rolling Stones at the Max. Aquest és el primer i recupera alguna de les actuacions més icòniques de la banda durant la gira Urban Jungle Tour. També destacarem Riefenstahl, que explora la figura de Leni Riefenstahl. O Jo sóc Joe Frazer, sobre el campió mundial de pes pesant. Acaben en Glastonbury 2025 Highlights, que recupera un dels esdeveniments musicals amb més renom de l'any. Prime Video estrena la pel·lícula La boca del diablo, una aventura per la costa de Tailàndia que es converteix en un joc sense escrúpols per la supervivència.
5: Esta es la última aventura juntos antes de empezar nuestras vidas.
6: Mañana, La boca del diablo, por nosotras.
7: ¿A alguno le da miedo el agua o nadar?
6: No me da miedo el agua, sino lo que hay en ella.
8: ¿Qué ha pasado?
9: ¡Hay mucha sangre!
10: Todo va bien, ¿vale?
7: Tenemos que irnos.
0: Filmin aposta per la sèrie American Crossing, la primera temporada de la història real que explica com la princesa Marta de Noruega va fugir dels nazis durant la Segona Guerra Mundial. Netflix recorda dos terribles successos. Per una banda, Los asesinatos de Idaho, Pesadilla en la universidad, una sèrie documental de 3 capítols que reconstrueix un dels casos d'assassinat més terribles dels darrers anys als Estats Units. S'estrena també Furioso, bomba en el Pan Am 103 sobre un dels atemptats terroristes més letals succeïts en territori britànic. Tercera temporada de Lioness a Sky Showtime. I acabarem a Disney Plus, on la sèrie d'animació Futurama estrena la seva 14a temporada. Amb la intro d'aquesta popular sèrie de Futurama, nosaltres ens acomiadem fins la primera setmana de setembre. Bones vacances a tots i, sobretot, a gaudir de les estrenes d'estiu.

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.

0: Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
1: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. Al Parc dels Germans Gabrielistes. Conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.
2: L'agenda de Ràdio Marina.
3: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
4: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes, perquè demà dissabte 1 d'agost hi ha una visita guiada a Marimurtre, sota el títol Vespreig a Marimurtre. Es farà a partir de les 7 de la tarda i diumenge, dia 2 d'agost, se celebra la 82a travessia popular a partir de les 10 del matí. Les inscripcions ja estan obertes. A Lloret de Mar destaquem demà dissabte l'audició de sardanes a les 10 de la nit a la plaça de la Vila, a càrrec de la Cobla Sant Jordi. A Calella tenim Festival NEC avui, dia 31 de juliol, divendres, concert de Judit Nederman i demà, 1 d'agost, tribut a Alejandro Sanz amb Fran Valenzuela. A Pineda de Mar destaquem, d'una banda, l'Estiueja't, és la segona edició que s'allarga fins al 30 d'agost, i de l'altra, demà dissabte, la Revetlla de Pineda, amb actuacions programades a partir de les 8 del vespre a la plaça de la Biblioteca. A Tordera, demà dissabte, a les 10, tenim balls tradicionals a la plaça de l'Església. A Santa Susanna, més música, i és que avui dona el tret de sortida al festival Mar d'Estiu. Ho fa amb un concert de Zúquero. Acabem i ho fem a Vidreres amb l'Enclau Fest, perquè avui, 31 de juliol, hi ha concert de nit de Creamos, David Mitjanit i Caca de Bacabins Bosques, versions rock i blues.
2: L'agenda de Ràdio Marina.
3: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança

0: té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
4: Ei, que hi és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
1: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
4: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
1: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat. Ràdio Marina.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte atracament en una joieria del centre comercial Mataró Park aquest dijous a la tarda. De moment, la policia no ha facilitat més detalls sobre els fets, però a les xarxes socials s'han difós vídeos en què es veuria un grup de persones encaputjades. De moment, els Mossos no n'han confirmat la relació amb la investigació. I bones perspectives per al sector turístic aquest mes d'agost. El Maresme s'espera superar el 90% d'ocupació, mentre que les comarques gironines, hotels i càmpings preveuen registres d'entre el 80% i el 90%, amb alguns establiments que fregaran la plena ocupació. Les reserves d'última hora continuen sent decisives. Segons els portaveus de les entitats hoteleres, les elevades temperatures també estan afectant la dinàmica i comportament dels viatgers. I en clau general, destaquem que més d'un de cada quatre europeus no es va poder permetre una setmana de vacances fora de casa durant el 2025, segons dades d'Eurostat. En concret, el 27,5% de la població major de 16 anys es trobava en aquesta situació. A Espanya, el percentatge va ser encara més elevat, amb un 32,5% de la població sense possibilitat d'assumir aquesta despesa, tot i que la xifra millora lleugerament respecte a l'any anterior. Romania, Grècia i Bulgària són els països amb més dificultats, mentre que Luxemburg, Suècia i els Països Baixos registren els percentatges més baixos. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dissabte, d'ambient mig ennuvolat fins al migdia. Després, el sol predominarà, les temperatures màximes baixen lleugerament, se situaran entre els 31 graus a la costa i els 34 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: no...
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com. Comença
2: el festival. Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tributa El Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna i esperem.
3: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
4: Va, vinga, selfie.
5: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
6: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
4: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
2: A l'agost obrim tots els dies.
3: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
5: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
5: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
6: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
7: Ràdio Marina. Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestà, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
8: Després de 16 anys com la veu principal d'un dels grups més importants del pop espanyol, Leire Martínez inicia una nova etapa en solitari, marcada per la llibertat creativa. Mi nombre va ser la gran estrena d'una Leire Martínez carregada de força, amb una veu que arriba al festival Mar d'Estiu en plena maduresa artística. Lluny de les grans produccions corals, Leire aposta per un directe on la seva veu, referent indiscutible de les darreres dècades, és l'única protagonista, oferint un pop sincer que connecta amb l'essència de qui és avui.
9: Mar d'Estiu.
8: Comparteix nit amb Marlena, la banda d'Anna Legazpi i Carolina Moyano, que ha vestit un univers on la sinceritat batega el mateix ritme que el seu públic. Després de tocar el cel amb un Sant Jordi Club espectacular, arriba un Mar d'Estiu. Una ballada màgica, Leire Martínez i Marlena. Una trobada de veus i emocions a flor de pell que convertirà l'escenari en el refugi perfecte per a una nit d'estiu. La del dimecres 12 d'agost. I un dia més tard, l'humor és el protagonista. Tres còmics molt diferents i un únic objectiu, revolucionar la Mar d'Estiu amb la millor comèdia. La nit del 16 d'agost arriba Sergio Dalma i la seva nova gira, Ritorno a Via Dalma. El seu àlbum número 23. La seva veu torna a Itàlia un cop més per retre homenatge a la música d'alguns dels autors italians amb més recorregut a Espanya viatjant a través de diverses dècades, gèneres i estils. 15 anys compleix aquest dia d'Alma.
9: Mar d'Estiu.
8: I quin tancament de Mar d'Estiu més espectacular. El 17 d'agost, Rosario torna als escenaris per presentar en directe el seu nou disc, Universo de Ley. L'aval amb més de 33 anys de carrera, una quinzena d'àlbums, concerts que es compten per milers, 8 pel·lícules i una nominació als Goya, 12 àlbums de platí, 3 premis Onda, 3 Grammys llatins i una medalla d'or al mèrit de les belles arts. Tota una llegenda viva de la música en espanyol, una de les artistes més estimades i respectades pels seus companys de professió. No et perdis aquesta versió de Rosario, una Rosario de Ley.
7: No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. Al Parc dels Germans Gabrielistes. Conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.
1: Platja, sol, un passeig pel portal.

0: Portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El jutjat d'instrucció de Santa Coloma de Farners ha decretat presó provisional sense fiança per a un home detingut per la presumpta agressió sexual a un menor de 16 anys a Sant Hilari Sacalm. Els fets haurien passat la matinada del 25 de juliol en un domicili del municipi. L'investigat, que ha negat els fets davant la jutgessa, està acusat d'un presumpte delicte d'agressió sexual amb penetració a un menor. El jutjat considera que hi ha indicis suficients de la seva implicació i també aprecia risc de fugida. I el Festival Mar d'Estiu arrenca avui divendres a Santa Susana amb el concert de Zucchero. Fins al 23 d'agost, el certamen oferirà una dotzena de concerts amb artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Loquillo, Els Amics de les Arts o també Rosario. Com a novetat, el festival incorporarà una nit d'humor, es farà el 13 d'agost i ampliarà l'oferta del Village del Torrentó de Can Gelat. L'organització espera consolidar aquesta cita com un dels grans festivals musicals del Maresme. I en clau general, destaquem que el govern espanyol ha desplegat l'exèrcit a Ceuta per reforçar la resposta davant la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma. També s'han ampliat els dispositius de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. De fet, aquest divendres, el president del govern, Pedro Sánchez, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, visiten Ceuta per reunir-se amb responsables policials i institucions i coordinar les actuacions. La situació, de fet, ha provocat reaccions internacionals. Des dels Estats Units, la Casa Blanca ha atribuït la crisi a les polítiques migratòries europees, mentre que la primera ministra italiana ha plantejat fins i tot la possibilitat de restringir l'espai Schengen amb Espanya si la situació, ha dit, no es controla. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, d'ambient assolellat i calor, persisteixen, de fet, les temperatures elevades, se situen entre valors de 32 i 35 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces. Porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Comencem les rebaixes d'estiu a Flocent Tot Pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Flocent Tot Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
4: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972 81 77 38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
5: De l'1 al 31 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol, emporta-te'n un amb 2.000 euros de descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
6: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes, número 100.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
3: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
4: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts, cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
3: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
4: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls, elreidelarajola.com.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 38 anys acusat de robar el catalitzador d'un vehicle estacionat davant d'un taller mecànic de Sant Celoni. La investigació va permetre identificar el sospitós després que sostregués la peça en només 2 minuts i mig. Segons la policia, el detingut acumula més de 50 antecedents per delictes contra el patrimoni i, en els darrers mesos, ja havia estat arrestat diverses vegades per robatoris de catalitzadors en municipis com Tordera o Arenys de Mar. I Blanes celebrarà aquest diumenge 2 d'agost la 82a travessia popular, una de les proves esportives més tradicionals del municipi. La cita començarà a les 10 del matí a la platja del centre i proposa un recorregut circular de 900 metres dins la badia, obert a participants de totes les edats. La prova porta un límit de 400 inscrits. Les inscripcions es poden fer en línia o el mateix diumenge al matí, sempre que encara hi hagi places disponibles. Els participants es repartiran en 4 categories: masculina, femenina, especial i no binària. I en clau general, destaquem que els catalans van gastar de mitjana 2.130 euros en aliments i begudes durant el 2025, una de les xifres més altes de l'Estat, segons un informe del Ministeri d'Agricultura. La despesa se situa molt per sobre de la mitjana espanyola, que és de 1.874 euros per persona. L'estudi també assenyala que Barcelona i la zona del Llevant són una excepció a la tendència general de reducció del consum en bars i restaurants. Al conjunt de l'Estat, aquest consum va baixar un 2,5%, tot i que la despesa mitjana anual es manté prop dels 1.000 euros per persona. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres, ambient assolellat i calor, temperatures màximes entre els 32 i els 35 graus. Demà dissabte l'ambient serà similar, amb màximes lleugerament inferiors. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 8 d'agost. Panxeta de porc, 7,50 euros al quilo. Xurrasco, 17,95 euros al quilo. Culata de vedella, 18,50 euros al quilo. Botifarra de pagès, 8,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Hem de canviar els mobles.
2: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del

0: Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 26. Truca'ns!
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte atracament en una joieria del centre comercial Mataró Park aquest dijous a la tarda. De moment, la policia no ha facilitat més detalls sobre els fets, però a les xarxes socials s'han difós vídeos en què es veuria un grup de persones encaputxades. De moment, els Mossos no n'han confirmat la relació amb la investigació. I bones perspectives per al sector turístic. Aquest mes d'agost el Maresme s'espera superar el 90% d'ocupació, mentre que les comarques gironines, hotels i càmpings preveuen registres d'entre el 80 i el 90%, amb alguns establiments que fregaran la plena ocupació. Les reserves d'última hora continuen sent decisives. Segons els portaveus de les entitats hoteleres, les elevades temperatures també estan afectant la dinàmica i el comportament dels viatgers. I en clau general, destaquem que més d'un de cada quatre europeus no es va poder permetre una setmana de vacances fora de casa durant el 2025, segons dades d'Eurostat. En concret, el 27,5% de la població major de 16 anys es trobava en aquesta situació. A Espanya, el percentatge va ser encara més elevat, amb un 32,5% de la població sense possibilitat d'assumir aquesta despesa, tot i que la xifra millora lleugerament respecte a l'any anterior. Romania, Grècia i Bulgària són els països amb més dificultats, mentre que Luxemburg, Suècia i els Països Baixos registren els percentatges més baixos. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dissabte, d'ambient mig ennuvolat fins al migdia. Després, el sol predominarà, les temperatures màximes baixen lleugerament, se situaran entre els 31 graus a la costa i els 34 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
7: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
7: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
7: Bona nit, bonics i boniques. Us convidem a entrar amb la imaginació a la cabina de control del directe del vostre quilòmetre zero. Un espai de ràdio on no us demanarem el tiquet de l'autopista, ni el del pàrquing, ni cap mena d'etiquet, perquè les nostres cançons, per sort, de moment estan lliures de peatges. De moment, eh? Són les 9 i 4 minuts de la nit. El sol ja comença a amagar-se i també per sort, perquè déu-n'hi-do la xafogor d'avui. I tenim exactament, doncs, 56 minuts per endavant i els aprofitarem per repassar la banda sonora de la nostra terra amb bona música, amb bona companyia. Abraçada radiofònica ben forta d'una servidora. El meu nom és Marta Fuera Pons. Som-hi! Avui arrenquem amb una peça clàssica. Bé, és el clàssic dels clàssics. Es tracta d'una cançó editada el 1989. Olores, de quin tema et parlo? Es tracta d'una de les cançons on hi havia la inspiració de forma directa del mític tema de l'avi Siset, de l'Estaca, de Lluís Llach. Mentre la cançó original del Llach, el 1968, en Siset, és el vell savi que demana estirar fort de la corda contra la dictadura a l'Empordà, de Sopa de Cabra, que és la que escoltarem tot seguit, el 1989 reapareix el mateix personatge, però transformat en un home cansat, tocat de l'ala. per la tramuntana, desencantat de la vida, que flirteja amb el suïcidi des d'un penya-segat, però que es fa enrere, per sort, perquè prefereix la bellesa de la seva terra. Que bonic, oi? Aquí els tenim, sonant al quilòmetre zero, el Sopa de Cabra, que, ja saps, el demà dissabte, 1 d'agost, estarà en el Festival de Santa Susana, al Mar d'Estiu, aquí l'Empordà.

Ja veus que avui divendres hem començat molt forts el programa amb el Sopa, i no podia ser d'una altra manera, perquè estarà demà en directe a Santa Susanna. Una cançó que no necessitava gaire presentacions, de fet, si heu viscut en aquest planeta els darrers 40 anys. Diuen que si reprodueixes aquest tema 3 vegades, el del Sopa de Cabra, l'Empordà, ho fas 3 vegades seguides davant un mirall a mitjanit, automàticament en neix una camisa de quadres i un got de plàstic a la mà. I després de l'Empordà, ara, ens centrem en la música que ens arriba ni més ni menys que dels Portobello. Cada cop.

Els Portobello, els d'Altafulla, que van triar el seu nom, diuen inspirats en el famós mercat de Portobello Road a Londres. Un espai ple de colors i varietats. No obstant això, es remoreja que el primer viatge de la banda a Anglaterra es va saldar amb una pèrdua massiva de maletes i l'oblit d'un ukelele a la línia metro de l'aeroport. Tres minuts i serem un quart de deu de la nit. Sempre al teu costat, sempre al teu costat. Ràdio Marina. Vinga, que es noti que avui és divendres, que tenim el cap de setmana ja començant aquí a la cantonada. I posem ara una de Catarres. Un dels seus grans èxits del 2013. A ritme de rock and roll, que així es titula la cançó, viatjarem els propers minuts al quilòmetre zero de Ràdio Marina.